Podem dir que és la nostra feina. Però tots vull dir que és la nostra feina.